0: ciutadans apropar-se al seu patrimoni des d'una altra mirada. Una diada que comença ja aquest cap de setmana a molts de museus. Nosaltres avui feim aturada a Maó per visitar el Museu de Menorca de la mà de la nostra companya Clara Ceballos. Clara, bon dia.
1: Bon dia, Laura. El Museu de Menorca és un dels que avancen la celebració al cap de setmana i ho fan amb una proposta molt singular que barreja música, vi i patrimoni, tot per donar vida a l'exposició permanent que ofereix aquest espai ple d'història. Per conèixer millor aquesta activitat i els misteris que hi amaguen, tenim aquí a Carolina Desel, la directora del museu. Bon dia, Carolina.
2: Hola, bon dia.
1: Parlem primer de tot d'aquesta activitat amb què celebreu demà el Dia Internacional dels Museus. En què consistirà exactament?
2: Aquesta és una activitat que ja fa uns quants anys que duem a terme entorn a aquest dia dels museus, i llavors l'anem canviant i perfilant una mica acord amb el lema que posa l'ICOM cada any per celebrar el Dia dels Museus. Enguany l'ICOM ha decidit que el lema per celebrar aquest dia i preparar les activitats és un museus unint un món dividit, no? Bastant acord, no?, amb aquesta actualitat que tenim així tan dividida i amb tants problemes aquí i allà. I llavors hem preparat aquest maridatge, que el que fem és, a partir de quatre peces del museu, de la col·lecció del museu, quatre peces que es poden veure a l'exposició permanent, i les hem maridades amb un vi i amb una peça musical. En aquest cas és un trio de jazz que ens vindrà a acompanyar. Llavors l'activitat consisteix que en primer moment el públic va visitar aquestes quatre peces, els tècnics dels museus fan una petita introducció de 10 minuts de cada peça i llavors ens anem a fer aquest maridatge musical i expliquem per què hem escollit aquest vi en relació a aquesta peça i la música.
1: Una jornada que entra dins d'un programa d'activitats al museu molt complet, que inclou fins i tot sessions de ioga, conferències... Quanta gent hi participa normalment?
2: Concretament, bueno, en l'activitat de dissabte, el nombre de persones per un tema d'espai és de 100 persones, per tant, bueno, ja està ple ja fa uns quants dies i demà serà, bueno, un dia especial. I llavors nosaltres tenim un programa d'activitats bastant divers, acorten també una mica aquesta definició nova de museus, no? Que parlaves del ioga i tenim algunes activitats que treballem el benestar de la gent, perquè bé, en l'última definició de museus també implica els museus, i això és una cosa científica i que altres països han desenvolupat bastant més que aquí a Espanya, els museus en relació amb el benestar de les persones, lluitar contra aquesta solitud no desitjada. Llavors nosaltres això és una cosa que tenim molt clara, volem fer comunitat, i llavors tenim, bé, aquestes, bueno, tenim ioga, tenim tallers familiars, tenim bastantes activitats que impliquen els nostres veïns d'aquest entorn meravellós on estem. Tenim tallers familiars, que ja te deia, conferències, bastantes tallers escolars, excursions, que també és una cosa que, a part d'això, no?, de fer comunitat, perquè vas caminant i xerres amb la gent, i també és una mica de fer territori, no? També el museu no és un espai només tancat, el museu ens parla de la història i del patrimoni de Menorca, i bé, també s'ha d'anar in situ, no?, a visitar els llocs on ens parlen d'història.
1: Aquest concepte de fer comunitat és una forma d'atreure un públic més ample al museu, que potser hi torna després per conèixer millor l'exposició permanent a banda de les activitats?
2: Sí, clar. Una vegada l'exposició permanent que tenim del museu es va inaugurar el 2018, llavors una vegada que la gent ha vist l'exposició permanent diu, bueno, ja l'he vista, no? Llavors la manera de que la gent repeteixi, la manera de que estableixi un vincle amb el museu és, doncs, bueno, fent activitats, no? I implicant això, gent diversa, i el que fem, no?, doncs és oferir activitats que poden abarcar un públic i de gustos molt diferents, i llavors anem creant aquesta comunitat. Part important també és el nivell de xarxes, no?, d'Instagram i de Facebook que tenim, i de TikTok, no?, perquè també és un grup d'una comunitat també online que també és important per nosaltres.
1: Un dia qualsevol, fora de les activitats programades, quin és l'atractiu principal d'aquest edifici? Quines són les relíquies més desconegudes i fins i tot pels menorquins que podem trobar en aquestes sales?
2: Custodiem al voltant d'unes 300.000 peces exposades a l'exposició permanent. N'hi ha unes 1.200, bueno, aproximadament. I llavors, el que ens passa en els museus locals és que moltes vegades ens costa molt atraure el públic local, no? En el nostre cas, el públic menorquí, no? Perquè ens passa a tots, i jo sempre ho explico, quan vas de vacances, mira, va, aniré a veure un museu, no? O dos, o si depèn dels gustos, no? El que passa que a vegades venir al teu propi museu, doncs ens costa. Nosaltres, el públic local és el nostre públic objectiu, val? I llavors, bueno, ara hem anat augmentant, ara ja l'any passat vam tenir quasi el 30% del nostre públic a públic local, i llavors també

0: que expliquem moltes vegades és que poden trobar moltíssimes coses molt, molt diferents, no? D'aquí a Menorca, i que a vegades són coses molt, records molt, molt, molt propers a ells o als seus avis, no? Per exemple, tenim una col·lecció de les pessetes que es van encunyar durant la Guerra Civil, no? Pessetes encunyades aquí a Menorca. I això, bueno, a la gent li fa gràcia, diu, ostres, no? Bueno, aquestes coses, a part de tenir tota aquesta col·lecció i de custodiar bona part del fons de la Menorca talaiòtica, amb peces molt diverses, una de les que parlarem aquest dissabte concretament és un oros, és una figureta egípcia, i que la gent també li, és molt, bueno, li fa molta curiositat, no? Com una peça egípcia doncs va arribar aquí a Menorca, no? Doncs això són aquestes petites peces. Altres coses importants que potser tenim són també tot el llegat aquest anglès, no? Britànic. Menorca va ser britànica durant el segle XVIII, i tenim doncs aquests testimonis també d'aquesta època que pot semblar una mica exòtica també.
1: Quines són les altres tres peces que exposareu aquest cap de setmana amb el maridatge?
0: Mira, a part de l'oros, tenim una jugueta de l'època medieval islàmica, que és una jugueta, una figureta de cavall, que es va trobar a Torredengalmés, que la tenim exposada en el museu crec que fa 2 anys o 3, i llavors que l'hem donat també una volta, llavors una almorratxa catalana i un mocador maçònic, no? Els maçons van tenir una presència, bueno, encara ara tenen una presència important aquí a l'illa, i llavors aquestes quatre peces ens diran, bueno, que no som tan diferents els uns dels altres i que la cultura ens uneix més que el que ens separa.
1: A banda d'oferir activitats com aquesta de demà, què creu que podria contribuir a promoure les visites als museus?
0: Vale, aquí. Bé, jo crec que el que hem de fer és una mica el que fem, bueno, i hem de millorar moltíssimes coses, però és fer això, no? Activitats diverses que puguin això abarcar molts gustos diferents de molta gent, perquè la societat cada cop és més diversa i tenim gent de molts indrets del món, i també, bueno, pues, amb moltes inquietuds molt diferents. Això és una cosa principal, i llavors també tot el tema de la promoció, de la comunicació. Bueno, avui, per exemple, no, ens has vingut a veure, i per tant per nosaltres és una cosa molt important, no, tractar bé els mitjans de comunicació, perquè és la manera que arribes a molta més gent, i és una mica el que anem fent, i anem canviant, pues, bueno, una mica d'estratègies, una mica d'activitats, aquesta relació amb la premsa, que per nosaltres és importantíssima, i també les xarxes socials.
1: Carolina Desel, directora del Museu de Menorca, moltes gràcies per tota aquesta informació, i esperem que el jazz i el patrimoni facin una fusió perfecta demà.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Això és tot per part nostra, Laura. Feliç Dia Internacional dels Museus.
2: Gràcies, Clara, i feliç diada.
3: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
2: I obrim ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xisco Díaz. Bon dia.
4: Bon dia. Una de les cites més destacades és el Festival Internacional de Teresetes de Mallorca.
2: Una finestra a la fantasia que ens recorda que les titelles no són només cosa d'infants.
4: Avui al Teatre Xes Fortesa, a partir de les 5, arriba la companyia catalana Xip Xap amb Amelie, una versió moderna del clàssic flautista que planteja el dubte de si aquestes plagues de rates que afecten el poble han aparegut del no-res, o si en realitat sempre havien estat allà, vinculant-les a l'ànsia de riquesa i poder.
2: També a Palma, al Teatre Sants, des de les 6:30, i per als amants dels detalls, la companyia britànica String Theatre presenta el Circ dels Insectes. Imagineu un circ sencer on els trapezistes i domadors són escarabats i llagostes mecàniques. I a partir de les 8, al Teatre Principal arriba la gran aposta per al públic adult i jove, Vint Don Quijote, una producció de gran format que barreja actors, teresetes gegants i una posada en escena cinematogràfica sobre la bogeria i els somnis.
4: I a partir de demà dissabte, les teresetes surten també als pobles. A l'Aroma, Manacor, la nit sola, Colònia de Sant Pere seran l'escenari de diferents actuacions. Una d'elles és l'espectacle Viva, a càrrec de la companyia La Loquace, teatre d'objectes per contar un feminicidi en plena dictadura franquista. La representació serà a Sa Congregació, Sa Pobla, demà dissabte a partir de les 7 de l'hora baixa. Daniel Olmos i Lisa Peyron són els dos protagonistes.
5: ¿Cómo la sociedad española ha podido evolucionar? ¿Cómo un hombre y una mujer actual hemos evolucionado para, en relación a aquel hombre y aquella mujer que fueron, María y José? Y luego Lisa se ríe mucho de mí en el escenario. Y yo me río un poco de ti también. Entonces, es verdad que estamos muy serios porque el tema lo requiere, pero el público se ríe mucho.
6: Sí, permite encontrar humor a través de esta historia de nosotros, sí.
4: I destaquem també diumenge l'espectacle L'arbre de les sabates, que es farà a Inca i Alcúdia diumenge, com dèiem, una obra poètica de la companyia P. Greenboat, que ens ensenya a mirar el món amb uns altres ulls. La pena...
2: Aquest diumenge comença el Festival Versud, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, una nova edició d'aquest cicle poètic que enguany commemora especialment l'any Blai Bonet, coincidint amb el centenari del poeta santanyiner.
4: I precisament la Casa Blai Bonet a Santanyí serà l'escenari de l'espectacle Que vengui el sol com una festa. Oriol Sauleda, Lara Magrinyà i Anna Sala ens convindran a gaudir de la poesia de Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, acompanyat de música.
2: I un altre cicle que combina literatura, música i teatre comença aquest cap de setmana és el Primavera al Jardí a la Casa Llorenç de Villalonga de Binissalem.
4: El SUS serà demà amb una visita dramatitzada a la cambra pròpia de Maria Antònia Oliver, un espai d'exposició i homenatge. L'espectacle du per títol El dret a dubtar a càrrec de Magdalena Esbert. També s'ha programat una presentació de poesia amb la participació d'Albert Roig, autor del poemari Fa Negre, Clàudia Darder, que debuta amb el poemari Com una cussa, i Júlia Febrer, autora d'Arrel Inoïda, de Premi Ciutat de Manacor 2025. Es farà també un vermut musical amb l'actuació del duet The Bowings.
7: Un, pilleti vol amunt, dos, cara de gos.
2: I teatre demà també al Principal d'Inca.
4: Amb la representació de Love, John, Kate, la tercera i darrera peça de la trilogia que el dramaturg Josep Pere Peiró ha dedicat als grans mites de William Shakespeare des d'una mirada contemporània, crítica i profundament teatral. Després de Set maneres de ser Hamlet i Perifèria Otelo, Peiró culmina amb una aproximació lliure a Enric VI. En aquesta tercera peça, Peiró continua jugant amb el text clàssic no per representar-lo, sinó per discutir-lo, desmuntar-lo i fer-lo dialogar amb el present.
2: I avui, hora baixa, a l'Auditorium de Palma continua el cicle de dansa.
4: I ho fa amb l'actuació de la companyia de Nacho Duato, una proposta de dansa contemporània que inclou peces del repertori del conegut coreògraf, entre elles L'Amoroso, Liberté o Nyagua.
8: Amarte es un regalo que me ha dado la vida. Es mucho más de lo que yo quería. Yo soy la noche y tú eres el día.
2: I també avui a la sala Es Gremi actua la Tània al marc de la cinquena edició del festival Paco de Lucía.
4: La Tània presenta Palas, un EP de tres temes més allunyat de la introspecció de treballs anteriors on el ritme i la celebració guanyen pas. El projecte està creat amb Gerai Cortés i Nusar 3000 amb la col·laboració especial de Papà Levante.
2: I canviem de ritme perquè la cartoixa de Valldemossa continua el festival Pianino.
4: Demà dissabte actua el nord-americà Curtis Filshu, un jove prodigi que ha guanyat, entre d'altres, la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals de Barcelona. Interpretarà peces de Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Debussy i Liszt. L'actuació començarà a les 8:30 de l'hora baixa.

0: I d'un festival a un altre, perquè demà comença The Most Beautiful Days a la sala Esgrem.
1: Serà la primera de les tres jornades programades en aquest festival, impulsat per Luis Alberto Segura, cantant de L.A. En aquesta ocasió inclou les actuacions dels nord-americans Red Cross, aquí sentiu de fons, que arriben a Mallorca per primera vegada amb el seu rock alternatiu i el trio d'indie rock mallorquí Peligro.

0: I acabam l'agenda a l'Auditorium de Palma, on diumenge actua Sílvia Pérez Cruz.
1: La catalana presentarà Oral Abisal, el seu darrer treball, al qual poden sentir cançons com aquest Mar Muerto, que escoltau de fons, on parla sobre els migrants que arriben en pastera i que va escriure en testimonis reals en col·laboració amb Open Arms.
0: Gràcies, Xisco, i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

0: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: I amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. Ens escolta ja Eugènia San Pedro, responsable de Cine Ciutat. Bon dia, Eugènia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, començam amb les estrenes de la setmana.
3: Anna Maria Dragach.
4: Lucia Kulsminka.
1: Parlant de la pel·lícula La xica del coro, és un llargmetratge eslové. Què ens pots contar d'aquesta òpera prima?
2: Pues mira, aquesta pel·lícula va guanyar el premi a la Berlinale, també va guanyar 5 premis en el Festival Eslové i va passar per punt de trobada de la Seminci per la secció EFA del Festival de Sevilla. És una pel·lícula que en el final, no sé si coneixeu la distribuïdora Atalante, però és un tipus de distribuïdora de cinema una mica més independent. De fet, el darrer èxit que ha distribuït aquesta distribuïdora és la pel·lícula d'un poeta que ha agradat moltíssim. En aquest cas no va per aquí la pel·lícula, sinó que és una adolescent eslovena que marxa amb el cor del seu col·legi catòlic a un retir a un convent i entre cants i silencis descobreix el que vendria a ser el desig, l'amistat i les primeres tensions en sa fe i amb el seu propi cos.
1: Clar, el que he llegit és que és una directora que ho fa molt bé, no? Perquè és una mirada íntima sobre el despertar sexual i també aquest pas a la maduresa, però amb molta delicadesa, no? Que ho fa molt bé.
2: Sí, és vera que per lo que jo he vist en el tràiler ho fa sense ningun tipus d'escàndol ni grandiloquència, no? És com... filma un poc des de la incomoditat, la mirada, la curiositat adolescent de no saber ben bé què està passant. És un coming of age queer, sensible i una de les òperes primes europees de l'any, en realitat.
1: Idò, canviem ara d'estrena, passam a una altra molt diferent.
5: My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you.
1: Parlant de Movida Celestial, una comèdia nord-americana que suposa la tornada de Keanu Reeves al gènere de la comèdia pura i dura, no? Per dir-ho de qualque manera.
2: Sí, a mi aquesta pel·lícula, la veritat és que me fa moltíssima il·lusió. La dirigeix Nazif Ansari, que també debuta com a director, com a guionista, i al final és el protagonista de la pel·lícula. L'acompanyo, com bé has dit, en Keanu Reeves, que a mi m'encanta, però sobretot que m'agrada molt veure un altre pic a la pantalla després d'una sèrie brutal que ha fet... que s'ha dit d'estudio, és en Seth Rogen, que és molt bon actor i a mi sempre m'ha fet molta gràcia i a més, la sinopsi d'aquesta pel·li és com a molt A24, que és una altra distribuïdora molt, molt famosa perquè fa un tipus de pel·li com a molt cuidada i en el final un poc així de fantasia, no sé, a mi m'agrada tot el que fa A24 i és la llei d'aquesta pel·li que mos conta la història d'en Gabriel, que és un àngel ben intencionat però bastant inepte, que el protagonitza en Keanu Reeves i baixa a la terra per ajudar a un treballador precari que encadena feines temporals i un inversor de capital risc que ho té tot els ajuda com a intercanviar les seves vides. El personatge de precari es desperta envoltat de luxe i el ric s'ha d'enfrontar de cop a l'escassetat.
1: Sí, se'n riu una mica també, no?, d'aquesta precarietat laboral però també de l'obsessió pels diners.
2: Sí, exacte, jo crec que és així, o sigui, és una, la crítica la valora moltíssima, com si tingués com a molt de frescor, no? I va molt de sa mà, pues, també de sa trama i no sé, crec que és aquest tipus de pel·lícula que t'ajuda, no t'ajuda a desconnectar perquè molt mostres la realitat actual, però sí que te fa veure-la, pues, des d'un punt de vista una mica més còmic que a vegades fa falta.
1: I passa també una bona estona al cinema. Passam a una altra de les pel·lícules, que és també una comèdia, en aquest cas una comèdia negra.
6: Since the day I was born, my mother told me we were different. She had been disowned by her family.
1: Parlam, Eugènia, de Jugada Maestra, dirigida per John Patton Ford. És una pel·lícula britànica, crec que és un remake d'una pel·lícula anterior.
2: Sí, exacte. En aquest cas, la història... Bueno, és vera que no té res a veure... Movida Celestial i La xica del coro, però sí que d'alguna manera pues, crec que té un to, almenys un poc més de comèdia, per lo que jo he vist, és comèdia negra, amb un to noir i fent fatal que surt una Margaret Qualley, que a mi moltíssim aquesta actriu també, i la història mostra un personatge que és un jove fred i brillant que descobreix que podria heretar una gran fortuna familiar. Vuitant la línia de successió, decideix no deixar el seu destí a l'atzar i posa en marxa un pla tan meticulós com despietat en realitat, perquè ha d'anar eliminant tots els que se li posen en el seu camí.
1: I està protagonitzada per Glenn Powell.
2: Sí, sí, sí, que a mi també m'agrada molt. Crec que és un actor que ho fa superbé. I, bueno, això, en el final, aquest actor, Glenn Powell, torna en este rei com a de Hitman, no? Impostor, encantador, en doble fons. Ara en sa sang, pues, un poc més freda, perquè el seu personatge, pues, ha de cometre una sèrie de delictes per arribar a sa fortuna.
1: I no hem d'oblidar, Eugènia, que aquests dies és el Festival de Cannes. Vosaltres teniu una vinculació també en aquest esdeveniment i suposem, no?, que estàu prenent nota de totes les pel·lícules que competeixen, entre elles algunes espanyoles, com la de Pedro Almodóvar, Sorogoyen, Los Javis...
2: Sí, sí, la veritat és que és un luxe veure com el cinema espanyol d'alguna manera arriba a Cannes, que no és el primer pic, ja ho sabem. L'any passat, en Oliver Lachem, Sirat, va guanyar un premi Exaequo. Enguany tenim molt més percentatge de por de guanyar, perquè hi ha molta més gent participant-hi. Crec que són molt bones pel·lícules. Sa d'en Sorogoyen i sa de Los Javis encara no l'han vista, arribarà en guany, però Amarga Navidad ja l'han vista i ha agradat moltíssim. Una altra lota que és aquest any a Cannes, concretament és la Setmana de la Crítica, no és la secció oficial, per això se l'està oblidant, i és una pena, perquè en el final, si no tens una secció oficial, ja passa tot com molt desapercebut, i segur que m'estic oblidant d'algú més, perquè també recordo la secció de curtmetratges, que també arriba molt de curts espanyols. En aquest cas jo estic xerrant de l'Aina Clotet, que té la seva primera òpera prima, perquè ja ha fet sèries, ha fet curts, però mai ha dirigit una pel·lícula, diguéssim, un llargmetratge. I allà hi serà Aina Clotet en la seva òpera prima, Viva, que arribarà a Cine Ciutat, si no m'equivoc, d'aquí un mes o dos, i té superbona pinta el tràiler, també.
1: Idò, moltíssimes gràcies, Eugènia, per apropar-nos totes les estrenes de la setmana, també aquestes estrenes de Cine Ciutat, entre elles aquesta de la directora catalana Aina Clotet. Moltíssimes gràcies i ens veiem al cinema.
2: Gràcies, Laura. Per cert, que se m'ha oblidat comentar-t'ho, la setmana que ve dijous comença l'univers de Spielberg. Qui ho vulgui saber més informació pot visitar la nostra pàgina web.
1: Ah, perfecte. Idò, quina pel·lícula serà la primera que projectareu?
2: Pues, sí, tenim Salvarà el soldado Ryan.
1: Perfecte, idò, prenem nota. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I avui agafem la maleta per anar-nos de cap de setmana amb les recomanacions culturals d'una dissenyadora gràfica mallorquina.
7: Bones, ja sóc la Clara Perelló i sóc dissenyadora gràfica a un tour operador d'aquí de Mallorca. Un lloc que m'agradaria recomanar per aquest cap de setmana seria anar al mercat o en esteu a de confiança a fer un bon variat, que jo sempre animo. Després, un llibre, més ben dit un còmic, que m'agradaria recomanar és Sexe de merda, de Camille Benier. Una pel·lícula, Pitch Perfect, un clàssic per riure i passar una bona estona. I una cançó, diria, Flors i Violes, de l'Osa. Bon cap de setmana!

0: como decíamos también antes, una sociedad solidaria. No obstante, con esos dos elementos no basta. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones compatibles con la donación de órganos. Fallecer en estas circunstancias es muy excepcional. De hecho, calculamos que en España solo el 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen pudiendo ser donantes. Para que la solidaridad de esa sociedad se transforme en la realidad de la donación y posteriormente en la realidad del trasplante, es necesario tener un sistema que está bien preparado para identificar esas circunstancias excepcionales de fallecimiento, para hacer una aproximación a una familia que inicia un proceso de duelo muy profesionalizada y para gestionar toda una logística que mueve a cientos de profesionales en cada uno de estos procedimientos. Esto es posible gracias a lo que se conoce internacionalmente como modelo español de donación y trasplante, que pivota sobre la figura del coordinador hospitalario de trasplantes, fundamentalmente profesionales de las unidades de cuidados intensivos, con el soporte de la ONT y de las coordinaciones autonómicas de trasplante. Eso es lo que justifica el éxito español.
1: Bueno, y antes lo decía, cada trasplante moviliza a más de 100 personas, o sea, no es el éxito de una persona, es la gestión y coordinación de más de 100 personas, y eso sí que es difícil.
0: Así es, porque además hablamos de un proceso, el de donación tras el fallecimiento, que es complejo por dos motivos. Por una parte, por lo que decía antes, porque es un proceso excepcional. Pero en segundo lugar, porque además moviliza a numerosos profesionales de diferentes disciplinas y muchas veces de diferentes hospitales, de diferentes comunidades autónomas. Por eso se necesita una coordinación suprahospitalaria que tiene su centro de operaciones en la ONT, que está disponible 24 horas, 7 días a la semana y que permite y que hace de director de orquesta para que todo esto funcione con la precisión de un reloj suizo. Claro. y que no se pierda nunca ninguna oportunidad de donación o un órgano que puede ser perfectamente válido para trasplante y que además permite que ese órgano llegue al paciente al que tiene que llegar de acuerdo a unos criterios de distribución que son transparentes, que se revisan anualmente y que se acuerdan por parte de todos los equipos de trasplante y las comunidades autónomas. Otro elemento del sistema es precisamente ese: todos trabajamos a una, el trasplante y la donación son un verdadero ejemplo de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
1: Claro, y en muchos casos además sin preverlo, porque se trabaja sobre la marcha en cuestión de segundos.
0: Así es, de hecho en estas 48 horas hemos dicho que se han producido 39 donaciones, 5 han sido donantes en vida. Estos son procedimientos que sí que están programados. Hay un estudio exhaustivo de esa persona que va a donar normalmente a una persona dentro de su ámbito familiar, a un paciente dentro de su ámbito familiar, pero se han producido 34 donaciones tras el fallecimiento y estas no se pueden prever. Es decir, en el momento en que una persona fallece en circunstancias compatibles con la donación, el coordinador hospitalario del centro donde se ha producido ese fallecimiento tiene que activar ese proceso después de hablar con la familia, de hacer una evaluación exhaustiva del donante y de los órganos que se pueden trasplantar. Se pone en contacto con la ONT, que también vuelve a hacer una evaluación del donante y de los órganos potencialmente donables, realiza esa asignación de órganos y se activa toda una logística de desplazamiento de equipos, de desplazamiento de órganos con los que es necesario pues activar desde ambulancias, vuelos privados y también tenemos la posibilidad de utilizar vuelos comerciales gracias a la contribución generosa de varias compañías aéreas en nuestro país. Y es importante también mencionar la colaboración de los aeropuertos, que muchas veces abren o flexibilizan sus horarios solo para adaptar operativos de trasplante.
1: No solamente la gran coordinación y la excelente gestión que nos está comentando y la generosidad de la gente son fundamentales para los trasplantes. Usted nos comentaba antes que es fundamental que se produzcan las condiciones compatibles. ¿Qué es una condición compatible? ¿De qué manera ha de fallecer esa persona para que pueda ser considerado un posible donante?
0: Para poder ser donante de órganos, a día de hoy hay que fallecer normalmente en una unidad de cuidados intensivos y con ventilación mecánica. Es una circunstancia y, por supuesto, sin una contraindicación absoluta para la donación de órganos. Actualmente hay muy pocas contraindicaciones absolutas. Normalmente infecciones que no están bien controladas o, por ejemplo, tumores que tienen una gran agresividad o que están muy extendidos. Estas son circunstancias médicas que imposibilitan la donación de órganos por el efecto que podrían tener sobre el receptor trasplantado. Para la donación de tejidos no son tan estrictas las circunstancias de fallecimiento, sin embargo hay muchas más contraindicaciones para la donación de tejidos que para la donación de órganos. Un aspecto importante a destacar es que para donar no hace falta estar dentro de un determinado rango de edad. Por ejemplo, una persona de edad avanzada puede ser donante. El año pasado, el 5% de nuestros donantes tuvieron 80 años o más, es decir, eran donantes octogenarios, y el 30% 70 años o más. La edad no es un límite, no la edad cronológica, miramos la edad biológica.
1: Y no solamente, ya muy brevemente, señora Domínguez Gil, las familias pueden hacerlo en el momento en el que la persona fallece, pero uno en vida también puede decir que quiere donar sus órganos, ¿correcto?
0: Es muy importante lo que me pregunta. Lo fundamental, aunque lo dejemos registrado, lo fundamental es que se hable en el entorno familiar y que nuestros seres queridos sepan que, llegado el momento, queremos ser donantes.
1: Señora Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, es emotivo oírla hablar y es emocionante y, por supuesto, todo un orgullo, porque sabemos que detrás de usted hay cientos de personas trabajando. Enhorabuena a todos, enhorabuena a la sanidad pública. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes. Ahora,
0: muchísimas gracias.
1: Adiós. Ahora dejamos a la audiencia con la información más cercana, la información territorial, y volvemos a las 8 con más.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
3: Bon vespre, falten 10 minuts per les 8, presó provisional i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una pacient de l'Hospital de Can Misses. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc la matinada de dilluns. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i, després de cometre l'agressió, va fugir forçant una altra porta. El jutge també imposa a l'individu una ordre d'allunyament i li prohibeix comunicar-se amb la víctima. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu vespre d'aquest divendres, dia 15 de maig. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies, però abans volem conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
4: Demà les Illes Balears tindrem el cel cobert amb ruixats, sobretot a Mallorca i Menorca, que podran ser ocasionalment forts i anar amb tempesta, tendint a lo llarg del matí a disminuir la nebulositat. Les temperatures se mantindran sense canvis o baixaran lleugerament, quedant-se les màximes als 22 graus a Eivissa, 20 a Palma, Mahó i Formentera. Per altra banda, bufarà vent fluix a moderat de tramuntana, girant durant l'hora baixa la component sud-oest. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 16 graus a Palma, 14 a Eivissa i a Formentera i 13 a Mahó. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon vespre.
5: Buenas tardes. En estos momentos el tráfico en general en las principales vías es fluido. Es todo por el momento. Buenas tardes.
3: Moltes gràcies, Clàudia. Tenim a Pablo Bernat del control tècnic i us parla Jaume Vinyes. Començam. Ho dèiem en portada, presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació a l'agressió sexual a una pacient de l'Hospital de Can Misses a Eivissa. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc la matinada de dilluns. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i, després de cometre l'agressió, va fugir forçant una altra porta. El jutge també imposa a l'individu una ordre d'allunyament i li prohibeix comunicar-se amb la víctima. L'IBE Salut ja ha anunciat que revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha afegit que de manera imminent s'incorporarà més personal de vigilància, un reforç habitual durant la temporada alta que encara no s'havia posat en marxa.
6: Reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
3: I la Guàrdia Civil ha detingut a un home per suposadament haver agredit a un home major de 93 anys a qui intentà robar al municipi de Campos. Els fets van ocórrer fa un mes, el passat 17 d'abril, quan la víctima va ser sorpresa per un home que li volia robar una bossa. L'agressor va tirar amb gran força d'ella, provocant que l'home caigués a terra, on el va copejar perquè deixés anar les seves pertinences. Avui l'individu ha passat a disposició judicial a Manacor.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: El govern central presentarà un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la derogació de la Llei Balear de Memòria Democràtica. La mesura s'aprovarà en el proper Consell de Ministres. L'executiu central considera que la derogació de la norma vulnera principis constitucionals essencials i també les obligacions internacionals assumides per l'Estat en matèria de drets humans, veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Se sol·licitarà, a més, la suspensió cautelar de la derogació de la llei. És una notícia que coincideix avui amb una nova polèmica relacionada amb el monòlit de Sa Feixina, i és que Més per Mallorca ha sol·licitat a la delegació del govern que no autoritzi la concentració programada per Núcleo Nacional el proper dia 24 de maig per demanar la protecció del monument. Vicenç Vidal és diputat al Congrés.
7: La delegació del govern no podrà dir no sabem que hi havia aquesta concentració i s'ha donat de forma espontània, no. Hem advertit que hi ha un nucli de neonazis que està a punt de fer uns fets que la Llei de Memòria Històrica no permet.
3: I el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, acusa Més de ser una formació colpista i separatista.
8: Tenia esta resposta de Més, es decir, todo lo que no va subordinado a sus intereses es fascista, es malo. Los que están en la línea del golpismo, del separatismo, del anti-España y de la perversión y de la falta de democracia es este partido, que no respeta ni la Constitución.
3: I avui han començat les restriccions del trànsit a Formentor, que s'allargaran fins al 18 d'octubre. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit només s'hi pot accedir en transport públic, a peu o en bicicleta. El Consell de Mallorca ha avançat les limitacions 15 dies dins el mes de maig, d'acord a les peticions de l'Ajuntament de Pollença, i les ha escurçat, en canvi, dues setmanes dins l'octubre, perquè ara hi ha més visitants que a finals de temporada. Els turistes entenen que és necessari tancar la carretera.
9: Está muy bien organizado, a mí me encanta. Hay que frenar un poco las bicis, pero vamos, muy bien. Hay mucha vista, mucho...
10: No solo las bicis, hay que tener mucha precaución con las bicis, es lo único. Pero bueno, también tienen derecho a circular.
3: I precisament avui la Federació Balear de Transports ha demanat una reunió amb la Direcció General de Trànsit i el Consell de Mallorca per tal de cercar mesures que garanteixin la convivència entre autocars i bicicletes a la Serra de Tramuntana. Des de la patronal asseguren sentir-se preocupats i admeten que més d'un conductor ha tingut qualque ensurt. Rafael Roig és el president dels transportistes.
11: Els estrangers que m'ho visiten en bicicleta no coneixen exactament la circulació d'aquí. Va fer la lenta pel·lera, té la cara de primera frenada, i en aquest cas és un perill.
3: Per cert, que no només hi ha restriccions a Mallorca, avui han començat les restriccions d'entrada a la zona del Far de Favàrits a Menorca i el Far de Barberia a Formentera. Precisament a la Menor de les Pitiuses ens quedam perquè no s'apaga la polèmica sobre la resolució del govern que obliga a reduir en un terç el nombre de gandules i parasols a l'illa. L'associació hotelera acusa l'executiu autonòmic de destruir l'estabilitat de desenes de famílies. Això, a més, per una decisió presa, asseguren, sense diàleg amb el sector. La patronal assegura compartir la indignació dels adjudicataris afectats i adverteix que exigirà responsabilitats amb tota la firmesa necessària. Per la seva banda, l'oposició acusa el Consell de ser incompetent. Escoltam Rafael González, de Gent per Formentera.
12: Ja és inadmissible, perquè és precisament el contrari del que van dir en campanya. Van dir que farien una millor gestió del litoral i estan fent tot el contrari, i tant sa Unió, però també hem d'afegir el PP de Balears, no han complit la seva paraula.
3: El govern ha aprovat avui modificar i ampliar el programa Lloguer Segur i incorporar els grans tenidors. Fins ara quedaven fora els propietaris amb més de 10 habitatges, però el fracàs del programa, que només ha aconseguit 82 dels 3.000 habitatges que preveia poder aconseguir inicialment, ha obligat l'executiu de Proens a flexibilitzar els requisits. Mentrestant, a Eivissa, el PSIP denuncia un nou endarreriment a la construcció de 60 habitatges de promoció pública a l'avinguda d'Isidor Macavich. Això, una vegada, l'Ajuntament ha aprovat una pròrroga de 18 mesos i una ampliació addicional de 7 mesos per finalitzar les obres, portant la data prevista de finalització a finals de l'any 2028. Elena López és la secretària general del PSIP a Eivissa.
13: Les persones residents a la ciutat d'Eivissa no tenen per què continuar sent víctimes d'aquesta improvisació, d'aquesta lentitud i aquesta falta de lideratge del Partit Popular en matèria d'habitatge i de l'alcalde Triguero.
3: I els esports, Antonio Raillo i Vedat Morici envien un missatge de compromís, confiança i unió de cara al partit a vida o mort que disputaran diumenge al Camp del Llevant. Tots dos equips es troben en posicions de descens quan queden només dues jornades per finalitzar el campionat. Morici ha destacat que 500 mallorquinistes viatjaran a València, mentre que el capità admet que passa per un moment difícil perquè una lesió l'impedirà disputar el partit. Amb tot, destaca la importància de mantenir la concentració i la fe en el grup i recorda que l'equip ha situat situacions tan delicades com aquesta. I el Pama Futsal rep demà el Vinyalbali Valdepeñas en la darrera jornada de la Lliga regular. Una victòria asseguraria als de Vadillo la tercera plaça. Escoltam el jugador Ernesto.
14: Ahí en la Champions nos desgastamos mucho lo mental, la cabeza de todos estábamos ahí porque quién no quería ganar, ¿no? Pero yo creo que el equipo está bien, ¿no? Recuperado y sabemos de los retos que nos resta.
3: Y avui a la cultura, María del Mar Bonet. Yo estaba aquí. La cantant mallorquina publica un nou àlbum per celebrar els seus 60 anys de carrera. Du per títol L'aigua no cansa i consta de 9 cançons, entre elles i aquest que escolteu, S'aigua no, una adaptació del poema de Blai Bonet. Amb la cantautora més cèlebre de Mallorca ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional d'Espanya demà quan passin 5 minuts de les 9.